0: Mifer Auto, tu centro Cupra en Gandía, Xàtiva, Alcira, Ontinyent y Alcoy.
1: La mañana.
2: COPE Onda Naranja.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
4: Bueno, ya saben que se lo cuenta a tu conta Carmen Berzosa. Estic contante y además estic rodeada de responsables en la ciutat d'Oliva perquè este cap de setmana, com saben, la ciutat ha viscut, jo crec, un moment històric perquè hem tardat quasi 20 anys o 20 anys en voler-lo fer realitat, però la veritat és que, tal com avançaven la passada setmana, va ser un moment important. Es tractava d'inaugurar la Casa de la Cultura Salvador Cardona Miralles. Vaja, el centre olivense, que ens ha costat, però ja el tenim. La inauguració va ser el dissabte. Moltíssima gent que va poder gaudir d'una programació espectacular, que va poder visitar el centre, però jo tinc així convidada avui a l'alcaldessa de la ciutat d'Oliva, Yolanda Pastor. Molt bon dia, benvinguda.
5: Bon dia, Carmen.
4: Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. També el regidor d'Urbanisme, Joan Mata. Bon dia, benvingut.
6: Hola, bon dia, Carmen.
4: I no podia faltar la regidora de Cultura, així és que la tenim així. A Teresa, bon dia, benvinguda.
7: Bon dia, Carmen.
4: Bueno, alcaldessa, si li sembla, comença vostè. Dissabte passat, jornada important.
5: Sí, efectivament, jo crec que va ser un dia gran per a nosaltres com a gestors, però sobretot per a la ciutat d'Oliva, no? I de fet, la magnitud de persones que ens van acompanyar va demostrar clarament la necessitat que tenia Oliva de que tornar a obrir les portes, la Casa de Cultura, i sobretot la gent que va vindre il·lusionada, contenta, satisfeta. El carrer estava de gom a gom i jo crec que això va ser una mostra de que hi havia una necessitat de que aquest centre obria les seues portes, com va passar per fi després de tants anys el passat dissabte.
4: Una jornada en la que, bueno, efectivament estava la Corporació Municipal, però a més hi havia convidat moltíssima gent que al llarg d'aquests anys ha pogut tindre alguna relació més o menys tormentosa amb el centre olivense, no?
5: Efectivament, 20 anys després han donat per a molt i jo crec que era un poc com a alcaldessa i representant del municipi i de la institució, era de reconèixer a totes les persones, sobre alcaldes, alcaldesses que han estat, regidors i regidores, exregidors i regidores de Cultura, que, bueno, que cada un ha portat el seu granet d'arena durant tants anys i que per fi nosaltres, jo crec que també he de dir-ho, no? Hi ha regidors i regidores, i en aquest cas jo personalment ja ho vaig dir en el seu dia, era un dia important per a nosaltres perquè tornar a reemprendre les obres d'aquest edifici no ha sigut fàcil aquesta legislatura, però la legislatura passava per acabar aquestes obres, i per això va haver un agraïment de cor d'este govern a totes les persones que han fet possible durant tants anys que avui veguem la realitat del centre, i sobretot també he de dir-ho a... Vaig convidar també a Salvador Lara, l'arquitecte que va aprovar en el seu dia el projecte, perquè només vaig entrar d'alcaldessa, el primer que va ser cridar-li per telèfon, perquè si era possible acabar la Casa de la Cultura, el centre olivense anteriorment, i sobretot l'empresa constructora que va agarrar les obres, que va estar més d'un any per a poder cobrar, i això també és d'agrair. Va ser un grup de persones que es van posar al nostre costat i van dir: el centre l'acabem entre tots, i efectivament era de justícia agrair-los a tota la gent que es va acompanyar en aquest dur camí, sobretot aquests 3 anys nostres i els 20 anys que el centre olivense havia estat tancat.
4: Regidor d'Urbanisme, no, hem parlat diverses vegades al llarg d'aquesta legislatura del centre olivense. Pareixia que venia, que venia, que venia, que no arribava. Bueno, per fi ha arribat. Quin ha estat el punt d'inflexió més important i quins han sigut els obstacles?
6: Bé, primerament, durant molts anys ha suposat que aquestes obres han tingut un rosari judicial darrere, també per intentar desbloquejar, declarar les obres suspeses i després intentar extingir l'anterior contracte i efectuar-ne un de nou. Ja en aquesta legislatura el repte principal era aconseguir que tots els actors implicats en les obres tornaren a voler participar en elles, perquè quan algo està tan viciat, la veritat és que molta gent no està tan disponible a fer-ho. I això, el gran repte que vam tindre com a equip de govern va ser generar les convergències necessàries entre empresa constructora. Vam tindre que buscar una empresa constructora que volguera fer-se càrrec també d'aquestes obres. Vam haver de contactar amb l'arquitecte que va fer el projecte de les obres per a que tornara a posar-se al capdavant de les obres i volguera impulsar-les. I sobretot una feina de coordinació

0: dins de la pròpia administració municipal, enorme, perquè hem de tindre en compte que havien de mobilitzar tot el Departament d'Urbanisme, tot el Departament de Contratació i tot el Departament d'Intervenció, als quals jo crec que els hem d'agrair moltíssim la feina feta, perquè s'han buidat en aquest projecte. Ells també han cregut en que era possible acabar les obres del centre Olivense i ho han demostrat. I per l'itinerari han aparegut també moltes dificultats, perquè damunt això era una subvenció que venia del Pla Camps. Vull dir que mira si han passat anys, i vam tindre que posar en marxa una coordinació molt estreta també en la Conselleria d'Hisenda i en la Conselleria de Cultura i en la de Patrimoni, totes elles des de l'Ajuntament, i amb una feina constant de telefonades, intercanvi de correus electrònics, per intentar que la subvenció es mantinguera, que confiar en que anàvem a fer les obres, i ho vam aconseguir, i que finalment, pues, a més de mantindre la subvenció, que s'informara per part de Patrimoni i que per part de Cultura, pues, també s'impulsara. Vull dir que ha sigut una feina de coordinació de moltíssims actors. Jo crec que això ha sigut el principal repte polític, i després, pues, en l'execució de les obres també ha passat de tot, que ho hem anat comentant al llarg d'aquests anys en moltes entrevistes, però per sort, a pesar de les dificultats, sempre hi havia aquesta esperança de creure que les obres anaven a eixir davant, i això ens motivava a intentar fer un esforç extra i moltes nits de no dormir, perquè veiem que podia passar qualsevol cosa i no eixir endavant, però a la fi, pues, s'ha anat podent reeixir, insistís, que en el concurs i en la participació de moltíssimes persones que han cregut tant com nosaltres ho hem fet, i al final, pues, bueno, el resultat ha estat... A mi m'agrada també ressenyar que la inauguració o l'obertura de portes de dissabte passat no només era posar en funcionament l'edifici i tornar a l'activitat pública un edifici que és recordat i que està molt en el cor de molta gent del nostre poble, sinó que també és la mostra de que el treball sostingut durant molts anys, de que els consensos amplis de totes les corporacions i de que el creure profundament entre tots de que això era un projecte que havia d'eixir endavant, dona fruits. En el seu dia va donar fruits per a fer la variant sud de l'autopista. Avui ha donat fruits per a obrir les portes del centre olivense. Eixa és la fórmula de l'èxit dels projectes que s'han de mantenir a Oliva. I Oliva té reptes enormes. Si ens perdem en discussions estèrils, com deia el cardiòleg Valentí Puig en la conferència que va fer divendres passat a Gandia, la crítica constant no canvia en res ni arregla en res la societat. És l'esforç i la dedicació el que ho arregla. I el centre olivense, i ara avui, Casa de la Cultura Salvador Cardona Miralles, és una mostra de que quan tots mos posem, les coses s'arreglen i funcionen.
1: El treball en conjunt i la coordinació. Ara... Bueno, a alguns ens costarà deixar de dir-lo Centre Olivense i passar a dir-lo Salvador Cardona Miralles. Però bueno, la Casa de Cultura d'Oliva, que a la fi és el que és, obria les portes oficialment el dissabte. Hi ha tota una programació farcida d'activitats de la que parlarem, però per a qui no hagi anat el dissabte passat, com ha quedat la Casa de Cultura? Vull dir, què és el que tenim allí, Teresa Tur?
2: Pues allí tenim una sala d'exposicions, que a dia d'avui tenim l'exposició de Miguel Vicens, fill predilecte d'Oliva. Tenim una sala gran que podríem dir un poc multiusos, una planta en despatxos, i després tenim una sala xicoteta que és la joieta de la corona per a molts, que és preciosa, que per a xicotetes conferències, presentacions de llibres, contacontes, que és una preciositat. I a part, pues, tenim el que serà la cafeteria o el bar, que en algun moment es traurà la licitació. O sigui, l'edifici no és un edifici multiusos a l'ús, no té 20.000 milions de sales, té poc, però el poc que té serà utilitzat única i exclusivament per a la cultura d'Oliva. Crec que des de que estem donant-li un impuls a la cultura diferent, estem tenint una molt bona resposta. Crec que la gent d'Oliva estava àvida de cultura. Crec que sí, tots som molt festers, però dins de la festa també entra la cultura, perquè la cultura és tot. I la festa del dissabte, pues, la idea era això, que fora una festa, que fora un dia de convivència, de un poc d'unió, de celebració. I és el que es va fer. Jo el vaig dir en l'última entrevista que n'hi havia moltes sorpreses i l'objectiu es va complir. Va ser molt sorprenent, molt emocionant, i el bonico és un poc en el que deia Joan, que quan tots anem de la mà i tots anem a una i tots deixem de costat les ideologies i mirem per el benefici del poble, les coses ixen, costen, però ixen, i per això l'enhorabona per a tots, era una celebració per a tots i sobretot una celebració per al poble d'Oliva.
1: Alcaldessa, ja tenim la Casa de Cultura. Ara l'hem de plenar. Bueno, sé que Teresa Ture, el seu equip de cultura, té tota una programació preparada, però ahir també hi ha un compromís per part d'alcaldia de que això funcione, no siga tan sols un edifici finalitzat i tancat.
3: Sí, efectivament. Mostra d'això, com bé han dit els meus companys, era que l'edifici s'acabara aquesta legislatura. Perquè el primer que van fer és fer un negociat que una empresa acabara l'obra en tot el que ha comportat, que ja s'ha explicat. I dit això, el pas següent és que s'obrien les portes, i jo vaig dir el dissabte, per a que no es tanquen. Perquè el patrimoni no sol és allò que ha tingut Oliva. El patrimoni és el dia a dia i el patrimoni el fan les persones. Entonces sí que estem treballant, i jo també he de dir-ho perquè no li agrada mai que l'anomenem, però tenim la sort de comptar amb nosaltres, amb Àngels Gregori. Ella és l'assessora de cultura de l'Ajuntament d'Oliva, de l'equip de govern. Entonces jo crec que comptar amb una persona com ella ens ajuda a regidors, en este cas a la regidora de cultura, i a mi, per supost, en ajudar-nos a fer aquesta programació, aquesta programació que ja es va iniciar en la Casa de la Cultura que tenim així al carrer Major, però que ara sí agarra un relat en un edifici fantàstic, en una sala meravellosa, i això és el que volem. Això és el que volem. Això és, és tan important que obrim les portes, perquè més que el que és la frase en si, demostra el que és el que volem. És a dir, unes portes que ja no van a tancar-se perquè a Oliva la cultura està viva i necessitàvem ajuda, i entonces per això jo vull nomenar-la i agrair-li també tot el suport que hem tingut a mi, a en Manges Gregori, que ja està treballant junt a Teresa, la regidora, aquesta agenda cultural per a que no tinga para, vull dir, que siga constant aquesta agenda cultural.
1: I per a mostrar un botó, Teresa, arranquem ja i arranquem de valent.
2: Sí, el pròxim dia 25 de setembre, o sigui, la setmana que ve, ja comencem de nou el cicle de conversa amb, i ja comencem per tot lo alto, en Ximo Bosch i en Ferran Torrent, i a més aquest dia aprofitarem per a fer la presentació de la programació, que tenim una programació molt completa i per a tots.
1: Això vol dir que me tinc que esperar el dia 25 per a conèixer lo que n'hi ha.
2: Sí, n'hi ha que jugar un poquet en això, en la intriga.
4: De tota manera, ja està oberta.
2: Sí, la casa està oberta dimarts de 5 a 8, divendres de 5 a 9 i dissabtes de 9 a 1 i de 5 a 9. A partir d'avui ja poden anar a visitar l'exposició, a veure, de moment les sales encara estan buides, el dia 24, si no passa res, tindrem ja el mobiliari, i el dia 25 estrenarem el conversa amb en dos grans i en ja el mobiliari que li correspon, almenys una part.
1: Molt bé, doncs ara l'únic que ens resta, alcaldessa, és que la gent comença de nou a fer seua esta casa de cultura, conforme han vingut reivindicant lo del centre olivense, doncs ara ja ho tenen i és qüestió de que vagin, no? Jo crec que la gent d'Oliva respon.
3: Sí, efectivament, perquè de fet jo ahir vaig tindre un rato de vesprada i vaig anar pel passeig passejant i la gent me parava i diu, clar, n'hi havia tanta gent que no van poder entrar. Sabíem i eren conscients que si n'hi havia molta gent no podrien entrar a veure la Casa de Cultura, però ja s'han dit l'horari i entonces la gent ja té aquesta gana d'anar i veure tranquil·lament, primer visitar la Casa de Cultura, segon veure l'exposició de Miquel Vicenç, que la tenim allí en la planta baixa de l'edifici, i a partir d'ahir totes les tertúlies i tot el que s'havia fet de la Casa de Cultura anterior ara ja passa a un edifici com cal, amb la qual cosa la gent ja té la possibilitat de voler sempre disfrutar allò que és de tots.
1: Molt bé, doncs a mi el que em resta és agrair-los a tots tres que hagin estat avui així nosaltres en el programa. Se'ns queda pendent obrir curs polític, però ho deixarem, si li sembla, a l'alcaldessa per la setmana que ve, perquè jo crec que esta efemèride, que se convertirà en una efemèride històrica, la reobertura d'eixa Casa de Cultura, mereixia la pena tindre el seu programa. Gràcies a tots tres.
3: Gràcies, Carmen, sobretot per ajudar-nos a difondre aquesta informació que té l'Ajuntament i que la gent sàpiga horaris i, bueno, i que disfrutem entre tots del que tenim, no? Que per fi, després de 20 anys, s'han obert les portes de la Casa de la Cultura de la Ciutat d'Oliva. Gràcies.
5: COPE Onda Naranja. La importancia de quien te lo cuenta.
6: Pues ya lo han escuchado. Esto es lo que nos han contado alcaldesa, concejal de urbanismo y concejal de cultura. La verdad es que vale la pena que se acerquen en el horario que les hemos comentado para que puedan ustedes ver y disfrutar esa Casa de Cultura. Ya les digo, nos lo comentaban en la entrevista y se lo quiero comentar yo también para que luego nadie se lleve engaño. No está amueblada todavía. Hasta la semana que viene no tendrá todos los muebles, por tanto ahora mismo, bueno, pues son oficinas que están vacías, vanas, excepto la planta baja donde hay una magnífica exposición de arte que yo les recomiendo que se acerquen y que vean y disfruten. Así es que, bueno, aprovechenlo. Y me han prometido que nada me van a contar toda la programación cultural, así es que, bueno, esperaremos a que eso llegue. Y se lo vamos a ir contando puntualmente todo. Y ahora lo que les contamos es que nos vamos a ver qué es lo que trae Pilar García de la Granja. Y es que saben que estamos rozando la una del mediodía. O lo que es lo mismo, llega mediodía COPE. Luego vuelvo, que tengo muchas cosas que contarles a ustedes.

0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE de martes, ni te cases ni te embarques. 15 de septiembre, fíjate, hemos finiquitado así. Como quien no quiere la cosa, la mitad del mes de septiembre, ¿verdad? Un mes en el que habrás notado con plena intensidad la cuesta de septiembre tras quedarte tiritando en agosto. Y sí, no te has vuelto loco, no te has vuelto loca. Cada día que pasa, tu dinero vale menos. Se confirma que en agosto los precios subieron el 4,3%. El mismo producto en agosto del año 2025 cuesta de media un 4,3% más en agosto del 2026. Pero te recuerdo que la inflación es acumulativa, no es que salga esto de repente, ¿verdad? En julio los precios subieron un 3,6%. En agosto el mismo producto era un 0,7% más caro del media que en el mes de julio de este mismo año. Y septiembre, el mes en el que estamos, va a ser mucho más caro. En el último año cuesta un 30% más llenar el depósito de diésel. Un 30% más. Si tienes un coche de gasolina, un 17% respecto a hace un año. En el último mes, el diésel sube un 11% y la gasolina un 8%. ¿Y qué está pasando? Bueno, pues que el precio de los carburantes se dispara prácticamente un 24% durante el mes de agosto y un 9% el precio de la luz. Pero eso arrastra a todo lo demás, ¿verdad? Porque el carburante impacta en el transporte y en la distribución y en la electricidad, en la producción. Las fábricas necesitan energía para funcionar. Y no sé lo que piensas tú, pero pretenden electrificar la economía, es decir, que todo dependa de un enchufe cuando la luz está camino de ser otra vez un artículo de lujo, dejando que los montes ardan porque solo se puede podar en aquellos sitios en donde ellos dicen, mirando al cielo a ver si sale el sol o sopla el viento, porque no quieren utilizar la energía hidroeléctrica o nuclear. Hablando de energía, ha pasado casi un año y medio del gran apagón. 505 días. Es insólito experimento socioeconómico para conseguir un titular mundial. España, primer país que durante 24 horas solo generó y consumió energía verde. Y claro, no fuimos a negro. Pues hoy, en la Comisión de Investigación del Congreso, declara el secretario de Estado de Energía, un señor que se llama Joan Groisart Palleras, y que, por supuesto, no dimitió ni asumió ninguna responsabilidad de nada. Ahí sigue, cuarta economía del euro en negro, oye, y como si no va con ellos. Bueno, pues este hombre es de la quinta del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que se llama Diego Rubio, cuya tesis doctoral versó sobre la ética del engaño en política y analiza el engaño ético, traducido, que está bien la mentira en política. Pues bien, Rubio, el de las mentiras cuando son por un propósito político, oye, ni tal mal, ¿verdad? Se pasó el mes de agosto en Japón de vacaciones. El máximo responsable de seguir la invasión de Ceuta estaba prácticamente en las antípodas. El mismo hombre que cree que la inflación ni tal mal. Porque, oye, se suben las pensiones un 4% en febrero del año que viene y los pensionistas les votan. Como si tú, pensionista, que me estás escuchando ahora mismo, no fueras a hacer la compra todos los días y no tengas la certeza y la tristeza de que hace por lo menos 10 días que no comes pescado fresco porque no lo puedes pagar.
2: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Hay otras noticias que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pilar.
0: La Audiencia Nacional va a investigar la gestión que el delegado del gobierno en Ceuta ha hecho de la crisis.
3: Miguel Ángel Pérez Triano mantiene que el CNI no le avisó de que se estaba planificando una avalancha de migrantes, algo que sí asegura quien fue su jefe de prensa, sabes que dimitió por ello el pasado viernes.
0: Nuevos retrasos en el AVE.
3: Una incidencia en la señalización en la estación de Atocha está provocando retrasos en los trenes de alta velocidad que unen Madrid con la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
0: Hallado en Teruel restos de un Diplodocus.
3: Un ejemplar de dinosaurio que hasta ahora solo se había encontrado en Norteamérica. Este descubrimiento, Pilar, va a permitir aportar nuevos datos sobre la dispersión de los dinosaurios en América y en Europa hace 150 millones de años.
0: Inteligencia artificial.
3: El secretario para las Relaciones de los Estados del Vaticano, Paul Gallagher, pide la utilización responsable de esta tecnología.
0: Gracias, Ángela. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
4: Pilar, buenas tardes.
0: Antes de que me hables de la Liga, oye, cuando cuando te dan la final de la Champions a dos ciudades en tres años, al Atlético de Madrid-Madrid y al Fútbol Club Barcelona, ¿eso no significa que igual no te dan la final del Mundial?
4: No, porque eso no. La UEFA es la que concede los estadios de las finales de Champions, y la FIFA, que es otro organismo y no se llevan bien, es la que concede la final de
0: Mundial. Vale, no era por pensar mal, ¿eh?
4: O sea, hay que pensar mal siempre.
0: Comienza la jornada de... ¿Qué jornada estamos de la Liga ya?
4: Acaba de terminar una y empieza otra, Pilar. Es a las 9:30 el partido del Real Madrid, que juega en Elche, penúltimo en la Liga. Es en la semana del derbi y a 3 puntos del Barça. Una de las preguntas, Miguel Ángel Díaz, es si Mourinho va a hacer rotaciones.
5: Salvo que ayer Mourinho jugara el despiste, no habrá rotaciones en la delantera. El portugués dijo que iban a repetir Bellingham, Vinicius y Mbappé. La gran duda en el once sabe si jugará Valverde o no de inicio. Fue sustituido contra el Rayo en el descanso por unas molestias musculares. Se supone que la idea de Mourinho será también rodar a Tchouaméni para que tenga opciones de ser titular el próximo domingo en el derbi. Por lo demás, Cucurella y Hausen serán seguro titulares. Veremos a ver también si Trent.
4: A las 7 de la tarde tenemos un Rayo Vallecano Español. En principio, el último partido que va a jugar el Rayo en Butarque. A las 8, a la vez Valencia. Dos noticias de la mañana. El Camp Nou, como contabas, Pilar, va a ser sede de la final de la Liga de Campeones en el año 2029. E informa Álvaro Lorenzo, Iago Aspas, lesionado muscularmente en el partido contra el Málaga, va a estar de baja un mes.
0: Gracias, Corrochano. Estás escuchando Mediodía COPE.
6: 1:06 y estamos aquí de nuevo contigo para contarte pues más cuestiones que están ocurriendo y que acontecen en nuestro alrededor, en nuestra área de influencia. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que tengo que hablarte sobre cuestiones deportivas. Y ya sabes que aquí, cuando hablamos de deportes, hablamos con Esteban Carpio. Esteban, buenos días, bienvenido de nuevo.
7: Muy buenas.
6: ¿Qué me cuentas? ¿Qué tenemos hoy?
7: Pues tenemos una semana redonda de momento en lo que concierne a noticias deportivas. Porque ayer hablábamos de dos personas, de Tavernes y de Xeraco, que conseguían logros internacionales. Pero es que en Oliva también lo han hecho.
6: Bueno.
7: Concretamente el olivense Rubén Padilla. ¿Qué ha logrado Rubén? Ha viajado hasta Huesca, allí ha disputado el campeonato de España de Black Bass desde orilla, un campeonato de pesca que enseguida explicamos el funcionamiento.
6: Eso te iba a decir, porque como no me lo expliques...
7: Pues ha conseguido la medalla de bronce en la clasificación general individual, es decir, en la categoría individual, pero también una valiosísima plata, en este caso por selecciones. Defendiendo, eso sí, a la comunidad valenciana. Doble premio.
6: Perfecto.
7: Recordamos que es un pescador que ya venía de colgarse hace muy poquito, hace 4 meses, un bronce en el autonómico que se disputó en el embalse de Bellús.
6: Bien.
7: Por lo tanto, es una persona ya con un nombre, con una reputación y muy destacada. ¿En qué consiste este campeonato? Vamos al kit de la cuestión.
6: Cuéntame.
7: La idea es que cada participante presenta sus 5 mejores piezas. Y justamente después de realizar el peso de cada una de ellas, los peces se devuelven al mar. Se devuelven al agua vivos y en un estado prácticamente impecable. Es la modalidad de captura y suelta.
6: Sí.
7: Y es una disciplina que, eso sí, se compromete con el medio marino y el medio acuático.
6: Se trata de preservar, efectivamente.
7: Correcto. Es un campeonato bastante solidario. Esto por una parte, y ahora nos desplazamos hasta Tavernes de la Valldigna, porque allí el ayuntamiento ha abierto hoy el plazo de inscripción para las actividades de gimnasia de mantenimiento, pero dirigidas a personas de la tercera edad. Es una iniciativa, como os podéis imaginar, orientada a fomentar la actividad física, la salud, el bienestar en general del colectivo, y el periodo de matrícula permanece abierto hoy y mañana en el pabellón Carlos Pellicer, en el polideportivo. Así que ya saben, hasta mañana hay plazo para hacer lo propio.
6: Lo que tienen que hacer es no pensárselo y apuntarse, que el ejercicio a cualquier edad va bien, pero cuando uno ya va cumpliendo añitos, pues va todavía mucho mejor.
7: Así sí, encima que... son ejercicios de movilidad, que siempre vienen bien para destensar el cuerpo.
6: Claro, pues ya lo saben, eso es lo que les proponemos desde aquí, eso es lo que tienen que hacer, apuntarse y a disfrutar también con el deporte. Y Esteban, supongo que tienes más cosas que contarme, pero no va a poder ser ahora.
7: ¿A qué hora?
6: Pues ya a las 15:25, ¿no?
7: Perfecto.
6: ¿Ese no es tu horario?
7: Perfecto. Así pues da gusto.
6: Sí, ¿verdad? que te hagan la publicidad siempre va bien. 15 y 25, Esteban Carpio, gracias.
7: Hasta luego.
6: Luego nos vemos. Ahora nos vamos con unos buenos consejos y enseguida recuperamos sintonía, que tenemos que hablarles de más cuestiones de la ciudad de Oliva. Así es que no se marchen, hasta ahora mismo.
2: La mañana.
8: COPE Onda Naranja. La importancia de quien te lo cuenta.
9: Restaurante Pizzería Ñam Ñam, abierto todos los días, martes cerrado por descanso. Ven a disfrutar al mediodía de nuestra gran variedad de arroces y fideuá, además de nuestros completos menús diarios. Amplia terraza con increíbles vistas al mar. Restaurante Pizzería Ñam Ñam, calle Asturias, edificio Aquarium, Playa de Gandía. Reserva tu mesa en el 96-284-1685.
7: Hola, hola, probando. Oye, pero esto ya está grabando. Vale, vale. A ver.
9: Del 21 al 26 de septiembre llegan los Dacia Days a Dacia Ginestar. Estrena tu nuevo Dacia con hasta 4.000 euros de descuento en toda la gama y seguro a todo riesgo incluido.
7: Recuerda, tan solo 6 días del 21 al 26 de septiembre en los concesionarios Dacia Ginestar de Gandía y Denia.
9: Reserva tu cita en los centros Dacia Ginestar o en ginestar.com. Consulta condiciones.
10: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
11: Anda, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal todo?
12: Ahí vamos, pensando en cambiar el camión, que ya toca.
11: ¿En serio? Pues vente el sábado 26 a Valsur Truck, en Palma de Gandía.
12: Cuenta, cuenta, que siempre me sorprendes.
11: Vamos a disfrutar de los Man Topius allí para verlos, revisados y con garantía. Además, ese día habrá sorteos y buen ambiente.
12: Oye, pues, es interesante.
11: Nos vemos allí. Topius Day, sábado 26 de septiembre, en Valsur Truck de Palma de Gandía. Solicita tu invitación en nuestra web, gruposhertruck.com. Grupo Sertruc, movemos lo que importa.
13: ¿Sabes lo que creas cuando unes historia y tradición con innovación y pasión? Eso es el Náutico Oliva, un edificio histórico sobre el Mediterráneo, rodeado de mar, en el que el tiempo se detiene para ti. Más información y reservas en nuestra página web, elnauticrestaurantoliva.com. El Náutico Oliva, Grupo Les Dos Yunes.
14: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
2: La mañana.
8: COPE Onda Naranja.
2: Estar informado.
6: 1:13, seguimos adelante, seguimos aquí en el 90.6 de la FM, en COPE en Onda Naranja Radio, y continuamos contando más cuestiones y más temas de actualidad. Y nos vamos de nuevo hasta la localidad de Oliva. Y es que el Grupo Municipal Socialista de Oliva ha emès una nota de premsa y han presentat una queixa que, bueno, ens ha semblat important i interessant el poder comentar-la. I és que des de fa mesos la ciutat d'Oliva no compta amb un servei com és el servei d'atenció al ciutadà dintre de l'espai de consum. És a dir, no tenim oficina o servei d'atenció al consumidor. Anna Morell, molt bon dia, benvinguda, gràcies per estar avui amb nosaltres.
15: Molt bon dia.
6: Regidora, què és el que han denunciat vostès, què és el que està passant en la localitat d'Oliva en aquest aspecte?
15: Bé, nosaltres el que hem fet és recollir un poc les queixes de la ciutadania, perquè és cert que al llarg d'aquests dies estaven arribant molts ciutadans i ciutadanes dient-nos que l'oficina del consumidor de la nostra ciutat no estava prestant el servei, no estava en el treballador i aleshores no podia tramitar-se les reclamacions i les queixes en la forma corresponent. De fet, ahir mateixa vaig presentar físicament en l'oficina per a veure si evidentment havia hagut algun problema puntual, però no. Des de fa més de 4 mesos que la treballadora va causar baixa i el govern, l'Ajuntament d'Oliva, no ha substituït la seva plaça. I jo crec que tots estem coincidint de que són oficines d'atenció ciutadana però que sobretot es gasten quan la ciutadania té un problema com a consumidor i requereix i necessita registrar la documentació per a presentar reclamacions, i les reclamacions sempre estan supeditades a terminis. Aleshores, va ser ja en aquest moment que nosaltres vam emetre aquesta denúncia pública, perquè ja en diverses ocasions, i abans de la que la treballadora s'agarrava a la baixa, ja vam advertir a l'alcaldia, perquè les situacions del personal, pues, bueno, tots hem d'entendre, tenia un problema de conciliació familiar i els dies que no podia assistir al seu lloc de feina no eren substituïts, i en aquell moment ja l'alcaldessa directament i jo personalment li vaig traslladar en dues ocasions que no estava prestant-se el servei. Bueno, ja jo crec que ja el que és injustificat i inacceptable, que des del pràcticament el mes d'abril, perquè hi ha usuaris arrel de la denúncia que han dit que pràcticament des del mes d'abril les reclamacions van anar a registrar-se i les reclamacions s'han quedat damunt d'una taula. Aleshores, jo crec que aquestes situacions no es poden donar. I sobretot és un servei que estem obligats a donar, perquè també és un servei que ve cofinanciat per la Generalitat Valenciana. És una oficina del consumidor. I bé, arriba un punt que el que no pot ser és que es perden els serveis en la ciutat i no passa res. No hi ha cap tipus de control ni de supervisió ni d'interès per a aquestes coses no puguen produir-se.
6: Clar, així se dona una doble situació, si em permet. D'una banda, el fet de que, bueno, efectivament, vostès denuncien que el servei no està prestant-se. Però d'altra banda, el fet de que si aquest servei no es presta i compta amb una subvenció per part de la conselleria, si se continua formalitzant d'alguna manera aquesta denúncia, el que ens trobarem és que tindrem que tornar els diners de la subvenció.
15: Efectivament, perquè la conselleria paga aquests diners per a tindre un servei, per la prestació d'un servei. Si el servei no el prestes, aleshores tens que tornar els diners de la subvenció, almenys les parts corresponents. I és el gran problema. Primer, principal, no oferir el servei a la ciutadania. Torna a dir, és un servei fonamental perquè és per a defensar els drets d'un ciutadà com a consumidor. I quan tu no estàs defensant els seus drets, necessita l'atenció, perquè són formularis, s'han de registrar, enviar a la Generalitat Valenciana per a aquestes reclamacions puguen sortir efecte, i com a consumidor, pues, si ha sigut agraviat o ha creat una indefensió, pues, una no perga diners i dos puga recuperar els diners. Aquesta és la més important. I hi ha la segona, que té una altra conseqüència, i és que està en perill tornar diners, i jo crec que independentment que este govern ja ha demostrat, perquè s'han tornat molts diners de subvencions europees, només en l'any 2025, 2,3 milions d'euros en subvencions s'han tornat, jo crec que és inacceptable, però damunt ja jo crec que s'hagin normalitzat perdre diners de subvencions. Aleshores té aquesta doble vessant, no? La de no atendre la ciutadania en moments complicats per al ciutadà, i la segona, que damunt vas a tornar els diners que està pagant la Generalitat Valenciana.
6: Regidora, imagine que abans de fer la denúncia pública hauran comentat aquesta situació amb responsables del govern municipal de la ciutat d'Oliva.
15: Sí, torno a dir que aquesta situació no s'ha generat ara, ja fa juntes de govern, va ser exactament dos juntes de govern diferents, que es va traslladar la necessitat de que no podia ser que aquest servei no estiguera prestant-se, però és que al final és com predicar en un desert. Perquè damunt sempre les contestacions són mentira, perquè sempre igual mos diuen no, això ja està arreglat, sí que està substituint-se, sí que està... Però després del dones compte de que no és veritat la informació que estan donant-te i que estan mentint-te. Aleshores arriba un punt que ens hem donat compte que el que sortís d'efecte a vegades traure-ho a l'opinió pública. I ha passat exactament el mateix com en el servei d'autobusos. Ahir mateixa també la ciutadania, alguns ciutadans em van dir que ja la concessionària, l'empresa d'autobusos, ja havia anunciat que demà era dia 15 i acabava de prestar el seu servei. Jo personalment em vaig posar en contacte amb la mateixa empresa, m'ho va ratificar, que en aquests 15 dies que havia donat de marge l'Ajuntament, que va demanar el 1 de setembre que continuaren 15 dies, per favor, i l'empresa així ho va fer, però que des del govern no s'havien posat en contacte per a saber si anaven a renovar-lo, però que dia 15 acabava el servei. i ha servit la denúncia pública per a que s'alcen de la cadira, agarren el telèfon, parlen amb l'empresa per a renovar el servei. Al final crec que és lamentable tindre que reconèixer que si no ho traus a l'opinió pública no es fa res. No es fa res. I és molt trist, que inclús estan regidors, estan ten... però ens hem d'anar a compte que dient-ho en les comissions, dient-ho en les juntes, és com els carregadors elèctrics, 11 carregadors i encara no estan en funcionament, al final sortir d'efecte o em vas a traure a l'opinió pública. Si no, és com predicar en un desert.
6: Vaja, que no es refien vostès de les excuses o de les raons que els donen al voltant de serveis com, per exemple, aquest.
15: Sí, efectivament, perquè la resposta és que sí que tot està contemplat, que tot sí que funciona, però quan tu ja venen els ciutadans a dir-te-ho, tu vas allí personalment, tu comproves i veus que no és veritat, aleshores ja no tens més marge que fer una denúncia pública i perquè per lo menos callar la veu de la ciutadania no poden. És veritat que un ciutadà no té una veu en uns mitjans de comunicació per a poder plantejar una denúncia, però nosaltres també estem per això, per a poder exigir, per a poder traslladar la veu de la ciutadania. Passa en això, però passa també en el servei de recollida de fent. És insuportable, la situació, els dolors que fan els contenidors. En aquest cas és veritat que portem denunciant 3 anys la situació de la recollida de fent, de la neteja viària, de la falta de control en l'empresa, de la falta d'un pla de neteja, de contenidors, de baldets, i així també, pues, encara que ho fem públicament, no sortís efecte, no es busquen les solucions, però nosaltres no perdem l'esperança de que en algun moment algú siga capaç d'agarrar les riendes mínimament per a poder donar solució a problemes que s'estan, no sé, enquistant en la nostra ciutat. Aleshores, pues bueno, esperem, igual que en els autobusos no era tan difícil. Ahir va ser la denúncia i avui mateix l'Ajuntament ha fet la publicació perquè ja ha tingut 5 minuts a cridar a l'empresa per a dir que continuen. Tampoc és la solució, perquè la solució no pot ser prorrogamos cada 15 dies i vamos a ver què passa cada 15 dies. Perquè la ciutadania, si depèn d'un transport públic, tens que tindre estabilitat, saber si passa a les 8, si passa a les 9, si vaig a treballar en ell, necessito treballar tots els dies. Mm. Aleshores, fa falta una acció ja sèria, que es reunís en la Generalitat Valenciana, la Conselleria, arribar a un acord a 3 bandes, entre empresa, Generalitat i Ajuntament d'Oliva. I mentre això no es faça, no va haver un transport estable. Ja tenim poc de transport en Oliva, ens faltava també cada 15 dies tindre que estar pendent si es renova, si no es renova, i tot en acords verbals. Mm. I pensem que Oliva és una ciutat que mereix de tractar els serveis públics d'una forma més rigorosa, més seria.
6: I que
15: no a través de cridades de telèfon in extremis per a continuar uns dies més i en factures que després portaran reparos de legalitat perquè no existís un contracte.
6: Mm. Bueno, tindrem que veure. De moment pareix que la part del transport públic, almenys per als pròxims dies, està solventada. A veure si aconseguixem també que solvente el servei d'atenció al consumidor en la ciutat d'Oliva. En tot cas...
15: No perdem la fe. És l'últim i l'esperança, l'últim que espero. Però de veritat espero que reflexionin i realment per una vegada comencen a controlar els serveis públics, perquè la degradació arriba a ser ja insuportable en la nostra ciutat i al final el perjudici és sobre la ciutadania, i jo crec que és una cosa que governa, quan governa té que saber per a què governa, per a què es presenta unes eleccions. I ha de destinar temps, recursos i control i supervisió. Això és fonamental.
6: Regidora Anna Morell, gràcies.
15: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
16: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
8: La importancia de quien te lo cuenta.
17: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
18: Proinveni, empresa especializada en la venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional vinculado al sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas del mercado a nivel mundial. Visite nuestra nueva web en proinveni.com o nuestras instalaciones en el polígono de Almoines. Informamos a nuestros clientes que nuestro horario durante todo el año es de 7:30 a 16 horas de manera ininterrumpida. Proinveni, patrocinador oficial de l'Units pel Bàsquet Gandia.
19: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
16: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
8: La importancia de quien te lo cuenta.
20: Maria Cots, molt bon dia, benvinguda, un dimarts més.
21: Hola, hola, bon dia, ja sí que sí, xiques, un altre dimarts, això passa volant, eh? Les setmanes mos se'n van de les mans.
20: Bueno, això, el temps fugit, que diu. Escolta'm, Maria, bueno, conta'm, esta setmana s'està molt a trafegar.
21: Ai, si molt, has vist una cosa, xiques. Ahir vaig tindre la proclamació de la fallera major de la falla de l'institut, que és la meua neta, la meua candela. I no vas... I vaig anar, clar, va ser una meravella, va estar preciosa.
20: Estava molt guapa, Candela.
21: Molt guapa, de veritat, és molt relluïdora i portava un traje preciós. Bueno, molt bé, moltíssima gent, la proclamació va ser un espectacle fabulós i mos ho vam passar molt bé, però era al mateix temps que feien lo de la inauguració del Centre Olivense.
20: Clar, és que coincidia dissabte per la vespre. Així és que m'imagine que al Centre Olivense no vas poder anar.
21: Pues no, perquè, clar, jo no podia deixar-me una cosa per l'altra, ni moltíssim menys. Però sí que va anar molta gent, perquè la veritat és que jo he vist en el Facebook moltíssima gent que no té per què anar, però hi ha que reconèixer una cosa, hi ha que dir una cosa. Oliva no té res, la gent no sap anar, no té ningú centre, no té res on pugui anar la gent a passar un rato per la vesprà. Clar, hi havia una inauguració del Centre Olivense públic, perquè ho havien fet públic, que han invitat a X, però a tot el poble. I la gent que no sap anar, pues, va aprofitar, diu, pues mira, me'n vaig, a veure què passa.
20: Escodrinyar.
21: Hombre, normal, damunt en un vino d'honor, pues, la gent se va anar allí a passar un temps diferent a lo que és un dissabte normal, perquè ja el dic, no hi ha res en este poble. És un poble dormitori, de veritat. No ho entenc. No hi ha res.
20: Bueno, però la Casa de Cultura s'ha quedat molt guapeta, Maria.
21: Bueno, m'han dit que sí, que s'ha quedat molt bonica, que és preciós, clar, però que no ho ha fet ella, eh? Simplement ho ha inaugurat. Ella només està per inaugurar coses. I no ho ha inaugurat tot, perquè...
20: Però ja... Bueno, 20 i pico d'anys que porta fent-se el Centre Olivense, ahir han ficat la mà molts.
21: Això sí, molts, molts. Però ella ho ha inaugurat, doncs, pues, bueno, això és. Doncs pues ja està. Però no res, projectes, Pauliva, ella no té cap, ni n'ha fet cap. Només que fa que inaugurar lo poc o lo molt, que en este poble es fa, que este poble es fa poca cosa. L'oliva és molt oliva, però bueno, és el que tenim. És el que mos mereixem per ser el poble que és.
20: Bueno, i el dissabte, per tant, tampoc no vas estar en el concurs de la pebrera farcida?
21: No vaig anar a la pebrera farcida, no vaig anar. Sí que vaig comprar pebreres farcides, sí que les tenia, però les vaig comprar com moltes voltes les compre. Vaig anar al Galano i dic aquí, i vaig agarrar les pebreres que vaig voler, però no del concurs, no del concurs. Vaig comprar pebreres, però duc un èxit, perquè no li va la veritat, però si vos dic, no vos dic quantes. Les que va fer simplement el Galano el fin de setmana, dius, com és possible fer tanta pebrera? Entre el concurs i les de fora de concurs. Ne va fer, no s'ho podeu ni imaginar.
20: Perquè tenen molta fama i és un plat que apeteix, Maria.
21: Pues avui tinc que dinar una pebrera, perquè em vaig carregar quatre, me'ls poso a la nevera i el dia que tinc ganes me'n menjo una, demà em menjo una altra cosa, i avui toca la segon pebrera que vaig carregar el diumenge. En olives, que la pebrera és una meravella. I les fan tan rebones. Oh, per favor. No són... Anem a veure, si tu la fas, sempre li poses una miqueta més. Però el Galà no les fa, per mi, eh?
20: Molt bones, molt, molt bones.
21: Molt bones, la veritat és que molt bones.
20: O sigui que si has anat al Galano, no hauràs anat al Pelut.
21: Esta setmana no he anat, encara no m'ha anat, no, perquè tinc la meva amiga que està fora, és que estem en setembre, i setembre encara és un mes de vacacions, i la gent se'n va pa que sí, pa que allà, i jo no he anat a ningú puesto. La veritat és que també és veritat que des de que no tinc el meu...
20: No me crec jo que a la Tono no vagis anat.
21: Bueno, a la Tono vaig tots els dies, això és una altra cosa. La Tono, al supermercat d'allí en front, i a llevar les... Mira, tinc que anar a pujar, perquè com sabeu que ha faltat el meu home, pues tinc un muntó d'adredons i estic tots nets, els vaig llevar tots i vull que anar allà dalt a la residència a portar-los i donar, perquè pa què em vull jo tants, que el meu home és que tenia molta fred i en tinc molts, i vull que anar a pujar-los allà dalt del Pelut, i el dia que vaig a la residència pues m'aparraré el Pelut segurament. La meva amiga ja m'ha tocat, igual avui és dimarts, pues no sé, igual dijous, pues igual pugem encara esta setmana, sí, perquè encara no m'has començat a fer la ruta.
20: O sigui, que encara això de... Com era la que fes?
21: I anava a veure Víctor els divendres i encara no has començat a anar a veure ningú, perquè estem en setembre. Has començat
20: Víctor
21: a...
20: Mòbil Express.
21: Exacte, o Víctor, més que dic Víctor, com si fos el meu... Víctor Mòbil Express. Has començaré a anar a fer coses. Esta setmana es començaré i a la setmana que ve ja vos contaré més coses. I volia dir-vos... perquè Carmen vol que vos doni recetes de cuina. Sabeu què ha fet esta setmana?
20: Ja veuràs.
21: Ha fet sabó.
20: Ah, això no és de cuina, però...
21: No és de cuina? Això és pitjor, això costa més que fer un plat de magdalenes. No us penseu que és tan fàcil. Ha fet sabó per mi, per llevar-me jo. En oli d'oliva, en oli de coco, oli d'oliva virgen extra, que no faig en oli reciclat ni mucho menos. El tinc acabat de fer. Avui el tallaré.
20: I, bueno, a veure, com es fa el sabó?
21: És que no tinc la receta, és que això són recetes exactes, a veure si me'n recordo bé com el vaig fer. Vaig posar 90 grams, no, a veure, 250 grams d'aigua destil·lar, i vaig posar la sosa a dins. I jo tinc un app d'això que me diu la temperatura i tot això. I quan ja vaig posar l'oli i l'oli de coco, que quede tot a una mateixa temperatura, l'oli i l'aigua, 45, 50, que jo tinc un d'això per medir-ho. Quan tinc aquestes dues coses a aquesta temperatura, les mescle. En seguideta, mescles l'oli en l'aigua i en el turmis, es comença a fer zzz, i ho faig danone, tipo danone. Li poso unes gotetes d'oli que a mi m'agrada, del que t'agrada a tu, d'oli d'essència, de colònia, perquè faci una miqueta de perfum. I el poses en un recipient i el deixes 3 o 4 dies que es consola. Com fa calor, li costa una miqueta més. I ara avui ja el trauré i el faré a trossos, perquè a mi m'agrada gastar aquest sabó. Aquest sabó és molt bo per la pell. Jo tinc una amiga que ha tingut herpes i, escolta, li ha anat de meravella. La miqueta que me'n quedaven dos d'això li vaig donar perquè es llevar, i diu, ai, quina meravella, Maria, llevar-te. No té res que veure. Qualquier cosa que el compres de la farmàcia no té res que veure en totes aquestes coses. I a mi m'agrada fer aquest tipus de sabó, i per la llevaura ara ja no em faig, perquè total pel que llevi jo ja em costa més barat comprar una botella, que tanta feina antes ne feia per la llevaura, que també tinc la... Si voleu un dia voleu donar la recepta de la llevaura, que sí que val la pena, però això vos ho tinc que donar perquè ho tinc apuntat.
20: Sí, perquè eixes té que ser medit, perquè exacte. Si no ho fas medit no t'ix bé.
21: No t'ix bé. I és boníssim eixe sabó. I per la llevaora és, bueno, taques, roba blanca, roba de color. És una, jo n'he fet molts anys, molts, i és econòmic molt. Val la pena, veritat, n'hi ha coses que sí que valen la pena fer-les.
20: Bueno, doncs pues esperarem a la setmana que ve a veure si te'n recordes i portes la recepta. Maria, que no sé si estàs fent més senyes i no sé si vols dir alguna cosa més, que m'ho tenim que anar.
21: No vull dir-vos res més. Que passeu una bona setmana, la setmana que ve contarem més coses, perquè encara no estic així massa i encara no estic tenint massa activitat. Però bueno, vos salude a tots, a la setmana que ve vos contaré més coses. Una abraça.
20: Adiós.
2: La mañana.
1: Cope Onda Naranja.
2: Estar informado.
3: ¿Es su silueta coupé? ¿Su carácter deportivo? o esa forma de hacer que te quedes sin palabras. Hay cosas difíciles de explicar. El BMW X2 es una de ellas. Disponible en combustión o eléctrico, ahora con condiciones especiales. Pregunta en tu concesionario.
5: Infórmate en Benigar Automoción, la red de concesionarios BMW de todo Alicante.
22: Celebra, vive, disfruta, comparte. Les Dos Yunes. Ven a disfrutar en familia de Les Dos Yunes y disfruta de nuestras fantásticas instalaciones con piscinas. Les Dos Yunes. Reservas en el 962-856-351. Grupo Les Dos Yunes. Celebra con nosotros la vida.
23: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
24: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
25: La importancia de quien te lo cuenta.
26: Javier Català, retor de la parròquia de Sant Roc d'Oliva.
27: Hola, bon dia.
26: S'està duent a terme tots els treballs d'esplendor.
27: Efectivament, molt bon titular, uns treballs d'esplendor, perquè era un espai de la parròquia que estava totalment solapat per la brutícia i per l'acumulació de trastos i que no podien disfrutar de ninguna manera.
26: La restauració de la capella del Crist s'està començant ja a vore.
27: Efectivament, la part superior, el que són la restauració de les pintures, per mig de la restauració, de la neteja i de llevar tota la brutícia acumulada del pas del temps, que és natural, i damunt, al ser un espai, pues això, descuidat, que no s'ha tingut pues, ús durant molt de temps, sinó simplement com un traster de la parròquia, pues, estava en unes condicions prou deplorables.
26: I ara mateix ha deixat al descobert una superfície policromada.
27: Un tresor visual, en una lluminositat de la pintura natural. I després han afegit una llum molt adequada a aquest espai. És una llum que suavitza també, és una llum matisada, que trau els matisos dels colors, de la policromia. I la veritat és que és un descans entrar i inclús sentar-te un ratet i contemplar i elevar la mirada i veure i disfrutar el que fa molts anys van plasmar allí dalt.
26: Visualment és una meravella.
27: Sí, sí, sí, visualment és i a més la gent de la parròquia, la feligresia, com és que han entrat, quasi sempre ho han vist tot fosc i apagat, pues és un aldabonasso, pues imagina't veure el que teníem allí sense saber-ho.
26: Parlem d'un conjunt que representa escenes com el bautisme de Jesús o també la transfiguració.
27: Sí, podríem dir que són les escenes més íntimes de Jesús, que són el seu bateig, que són la transfiguració, en la que s'endú els deixebles més boiguts i té aquesta revelació: tu eres el meu fill. I després la resurrecció. I el que corona la bòveda central és l'exaltació de la creu. Estem en una església on la presència del Crist crucificat, el Nostre Senyor en la creu, és el centre de la pietat de la parròquia. Doncs el que corona és el trasagrari, que era l'espai, pues, sobretot en Espanya, els trasagraris tenen una llarga trajectòria en Espanya perquè eren espais reservats per a la reserva de lo més sagrat que té la Iglesia Catòlica, que és l'Eucaristia. I eren espais molt cuidats, molt ben decorats, exaltant aquesta bellesa que transmetix el que n'hi ha dins del sagrari. Que moltes voltes s'ha desdibuixat ja el tema de les virtuts i per a nosaltres és pues, una fortalea vital en la nostra vida de fe, com les virtuts unides a l'oració i a la presència del Senyor es converteixen en un camí ple de bellesa i d'esperança.
26: Amb quin pressupost compten les obres?
27: Pues això ha sigut una dotació, que han tingut una subvenció, perquè si no fora per mig de la subvenció és impossible d'assumir, de 91.000 euros. Ahí entra tota la restauració de les pintures, després la col·locació del paviment i del sòcol del segle, que ja ho tenien restaurat, del segle XVIII, el taulellet de moca oret, que és una filigrana. També serà un espectacle visual quan la gent entra i acostumat a veure un sol ple de pols i de trastos, veure la bellesa d'aquest patrimoni restaurat.
26: Poder contemplar d'una estada tot el patrimoni, no?, de l'església al complet.
27: Sí, el que anem a fer és fer-ho visitable. La església de Sant Roc té una mitja de 490, 500 i pico visites al mes. Som l'espai més visitat del poble, no només del casc antic, sinó de tot el poble. Jo dic, després de la platja, el que més ve a veure la gent de fora, els estrangers, i visitant de tots els països, portem una comptabilitat dels visitants que entren cada mes, i al mateix temps la procedència, si venen de Teruel, si venen de Catalunya, si venen del País Basc, si venen de Canadà, de Japó, i tenim una mitja de 470 cada mes. Sí, sí, portem ja un gran número de visites. Busquen veure el patrimoni que no tenen en els seus països. Tenim un horari molt turístic per a la gent que ve a passejar, es fa una cerveseta o un cafè en el bar i després passen a la parròquia, s'assenten un ratet, contemplen. Tenim un audiovisual en anglès, en valencià i en castellà que explica tota la trajectòria des de que es va construir espiritual, cultural, històrica de la parròquia. A més, tenim una carteleria en cada una de les imatges que explica quina imatge és, i un poquet el sentit i el significat teològic, el dia de la festa i tal. I tot això la gent ho agraeix un muntó.
26: Home, val la pena.
27: Tenim un horari de 11 a 1 i mitja i de 4 a 6 i en estiu de 5 a 7.
26: Què poden contemplar els turistes i els veïns quan vagin a l'església?
27: Pues sobretot els turistes es queden meravellats en la capella del Crist. Que així en la comarca se li diu la Capilla Sixtina de la Safor, una filigrana també. I després ara, pues, a part de lo que és la parròquia, pues, podrem obrir el trasagrari per a fer-lo visitable.
26: I parlant d'obres, quan finalitzen oficialment? Hi ha un pla aproximat?
27: Pues oficialment, nosaltres tenim una estima de que a final d'any podrien estar ja concloses.
26: Finals d'any parlem ja de desembre, no?
27: Sí, tal volta abans. Però per no xafar-nos els dits, perquè les obres ja sabeu que en voltes són molt volàtils per falta de material o perquè ha hagut algun imprevist, l'estima és sobre principis de desembre, sí.
26: És a dir, l'any que ve tot el món va poder gaudir al complet de l'església.
27: Pues si Déu vol, així no serà.
26: Doncs Javier Català, rector de l'església de la parròquia de Sant Roc d'Oliva, gràcies per l'entrevista i seguim parlant.
27: Molt bé, i agrair també a les autoritats que han tingut una sensibilitat especial per a que el patrimoni d'Oliva siga visible i no estiga ocult, perquè ha sigut una ajuda inestimable tant de l'alcaldessa com de la corporació. Estem molt contents des de la parròquia per aquesta sensibilitat que constantment manifesten cap a la feligresia, cap al poble d'Oliva i en este cas pues, en la parròquia de Sant Roc, per les tramitacions, per aquesta sensibilitat de que el patrimoni és algo fonamental en un poble. Mos diu qui som, d'on venim i cap a on anem.
24: Tu cope más cercana está en el 90.6 FM.
25: La importancia de quien te lo cuenta.
6: Te lo cuenta cuando son las 13 horas 43 minutos, servidora Carmen Berzosa. ¿Y qué es lo que te voy a contar ahora? Que llega el momento de nuestra noticia curiosa del día, noticia naranja, ya sabes, noticia de Monpo Óptica.
0: ¿Usted tiene dificultad para ver bien en algunas distancias? Pues a partir de ahora, ese problema se lo solucionamos rápidamente. Monpo Óptica les ofrece la promoción de cristales progresivos para ver bien a todas las distancias. Este año además incluimos las lentes progresivas a medida en la promoción. Se incluyen todas las graduaciones y Monpo Óptica les ofrece una garantía de adaptación de 2 meses a unos precios irresistibles. Monpo Óptica, nos encontrarás en Paseo Alcalde Juan Sancho, Oliva. Para más información,